0: fantàstia, l'aire, és que ricasco. Para papà.
1: Venga. Ai, que xillona.
2: Terrible.
3: Vida fresca.